Bona tarda a tots i totes. Jesús, a l'Evangeli de Joan, al capítol 16, verset 33, afirma el següent. Us he dit això a fi de que tingueu pau en mi. En el món trobareu tribulacions, però tingueu coratge, jo he vençut el món. A l'actualitat, la confessió religiosa més gran o important del món és el cristianisme, totes tendències incloses, el qual és practicat per uns 2.640 milions de persones, segons l'informe del Centre per a l'Estudi del Cristianisme Global del Gordon Conwell Theological Seminary, cosa que representa més o menys un terç de la població mundial. I la taxa anual de creixement del cristianisme, incloses totes les confessions cristianes, no només reflecteix l'estabilitat de la religió cristiana en termes demogràfics, sinó també la seva expansió sostinguda a una taxa anual del 0,98% per sobre del creixement poblacional global mundial, que és el 0,88%. I tots els grups al si del cristianisme estan creixent, però els evangèlics són un dels que creixen més ràpid. I dins el món evangèlic podem fer una divisió. Primer trobem els evangèlics tradicionals, que arriben actualment a uns 420 milions de persones, amb una taxa anual de creixement de l'1,47 i una previsió de ser 621 milions a l'any 2050. I també trobem els evangèlics de tall pentecostal, així com el carismàtic, que sumen entre 400 i 600 milions de persones, amb una taxa anual de creixement de l'1,25% i una previsió de superació dels 1.000 milions l'any 2050. I actualment, dos de cada tres cristians viuen avui en allò que es coneix com el sud global, expressió que agrupa regions com Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina. A Àfrica, més de 750 milions de persones s'identifiquen com a cristianes, i aquesta xifra augmenta a un ritme del 2,59% anual. A Àsia es comptabilitzen 416 milions de creients i el creixement és de l'1,6% anual. En contrast, Europa i Amèrica del Nord experimenten un declivi. En el primer cas, en el d'Europa, es va perdre al voltant de 17 milions de cristians entre els anys 2020 i 2025, amb una taxa negativa del 0,53%, mentre que en el segon, Amèrica del Nord, la caiguda va ser de gairebé 2 milions a un ritme negatiu del 0,14%. I aquest desplaçament del centre de gravetat del cristianisme s'inscriu en una tendència a llarg termini. De fet, l'any 1900, Europa concentrava la major part dels cristians del món, uns 380 milions, i això era més que totes les altres regions mundials combinades. I avui aquesta hegemonia ha estat superada pel dinamisme religiós del sud global. I d'acord amb les projeccions, al 2050, l'Àfrica podria albergar més de 1.200 milions de cristians i Àsia gairebé 600 milions. I aquest creixement es veu reforçat per moviments com el pentecostalisme i els evangèlics de tall tradicional que han mostrat gran dinamisme missioner i adaptabilitat cultural en contextos diversos, especialment a regions urbanes i perifèriques del sud global. I els països al món on hi ha més cristians, totes les branques del cristianisme incloses, són els Estats Units, amb una població de més de 345 milions de persones, on s'estima que al voltant del 70,6% de la població s'identifica com a cristiana, encara que pugui ser de manera nominal. I principalment allà trobem protestants i evangèlics. També Brasil ocupa el segon lloc amb 212 milions d'habitants, on el 86,8% de la població es defineix com a cristiana, principalment catòlics. A Mèxic, Mèxic ocupa el tercer lloc amb més de 128 milions d'habitants, identificant-se com a cristians el 94,9% de la població, principalment catòlics. Després, en quart lloc, tenim a Rússia, amb una població de 144 milions de persones, amb un 73,6% d'aquestes que es defineixen com a cristiana, sent el país europeu amb la major població cristiana, principalment de caire ortodox. I finalment, al cinquè lloc, trobem Filipines, amb una població de més de 109 milions de persones, definint-se com a cristians el 93,6% d'aquests, principalment de tall catòlic. I també és interessant destacar que el percentatge de la població mundial sense accés a l'Evangeli ha caigut al 27%, cosa que representa una reducció del 54% en comparació a l'any 1900. I això ens porta al Salm 22, versets 27 i 28, on podem llegir: «Ho recordaran i tornaran al Senyor de tots els confins de la terra, i es postraran davant teu gent de tots els pobles, perquè el Senyor pertany la reialesa i ell és qui domina les nacions».
Però malgrat aquestes dades, hi ha un tema que pràcticament mai no s'aborda: la persecució dels cristians a través del món pel simple fet de ser-ho. I quan parlem de persecucions de cristians, el nostre imaginari ens porta a les persecucions dutes a terme per Neró, Vespasià, Domicià i altres emperadors romans, tenint tots a la retina pel·lícules com Quo Vadis i moltes altres. Però la realitat és molt diferent. Actualment, a nivell global, s'estima que a través del món els cristians que són perseguits per la seva fe, pel sol fet de ser-ho, són uns 388 milions de persones, dels quals uns 315 milions s'enfronten a una persecució molt alta o extrema. De fet, la xifra dels

Concretament, l'article 18 de la Declaració dels Drets Humans de Nacions Unides afirma el següent. Tota persona té dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió. Aquest dret inclou la llibertat de canviar de religió o de creença i la llibertat individualment o col·lectivament, en públic o en privat, de manifestar la seva religió o creença per mitjà de l'ensenyament, la pràctica o el culte i l'observança. Tot i això, cristians de més de 50 països a tot el món no gaudeixen d'aquest dret o el veuen greument vulnerat. I en base a aquest article 18 que acabem de llegir, la llibertat de religió i creença és un dret fonamental. Però de tots els drets humans, el dret de religió i lliure creença és, sense dubte, un dels més fràgils perquè implica entrar els drets com la llibertat de pensament, de consciència, de triar la pròpia creença i expressar-la. I cada any l'ONG evangèlica Open Doors o Portes Obertes publica al començament de l'any un informe titulat Llista Mundial de la Persecució, la qual es pot descarregar a través de la seva pàgina web, que és www.puertasabiertas.org. De fet, la Llista Mundial de la Persecució és un informe elaborat anualment per Portes Obertes que classifica els 50 països on és més difícil viure la fe cristiana, és més difícil seguir el Crist i és més difícil seguir els seus ensenyaments. Mitjançant entrevistes i anàlisi de dades sobre el terreny, la llista proporciona una imatge completa de les dificultats que els cristians perseguits experimenten a tot el món. I aquesta llista no té com a finalitat apuntar amb el dit als països que persegueixen els cristians, sinó a conscienciar i fer entendre a les persones que es defineixen com a cristianes les necessitats dels cristians perseguits, així com pregar per ells. La Llista Mundial de la Persecució defineix la noció de cristià com a qualsevol persona que s'identifica amb la persona de Crist o pertany a una comunitat cristiana, com els reconeix en el credo històric de l'Església o símbols dels apòstols. I cal destacar també que la persecució contra els cristians és definida per Portes Obertes com tota hostilitat cap a una persona o comunitat motivada per la identificació amb la persona de Jesucrist. I tal com he comentat anteriorment, actualment, de mitjana, a nivell global, un de cada 7 cristians del món és perseguit per la seva fe i creença. Concretament, s'estima que un de cada 5 cristians és perseguit a l'Àfrica, 2 de cada 5 a Àsia i un de cada 16 a Amèrica Llatina. I quan parlem de persecució de cristians, anem amb compte de no caure en l'error de la simplificació, ja que és un fenomen complex que té moltes cares o facetes. Cada acte de persecució priva les persones dels seus drets bàsics per una raó, la seva creença en Jesucrist. I principalment, podem enfatitzar que n'hi ha dos tipus de persecució, l'opressió i la violència. I el primer tipus de persecució és l'opressió. De fet, la Llista Mundial a la Persecució publicada per Portes Obertes defineix 5 àmbits diferents per mesurar la violència d'opressió diària experimentada per cristians, els quals són, d'entrada, a la vida o àmbit privat, o el que es coneix com el domini del forum internum. És a dir, com interfereix la persecució a la consciència de l'individu. També els atacs són contra la vida o àmbit familiar, on el perseguidor busca aturar la transmissió de la fe. També els atacs van contra la vida comunitària o àmbit social, que és de gran importància als països on els veïnats i els llogarets que són en gran part homogenis. També hi ha atacs a la vida o àmbit nacional i la possibilitat o no que un cristià pugui participar a la vida pública. I també n'hi ha atacs a la vida i àmbit eclesial i les restriccions que es dirigeixen als cristians com a comunitat. I el segon tipus de persecució directament és la violència. I aquesta fa referència a la violència corporal i material patida per cristians. Cal destacar que els actes de violència contra els cristians poden afectar també qualsevol dels 5 àmbits del factor opressió que hem vist anteriorment. I segon informe d'aquest any de Portes Obertes, durant el transcurs de l'any 2025, 4.849 cristians van ser assassinats per la seva fe i rebuig a renunciar-hi, en comparació dels 4.476 de l'any anterior. I la gran majoria d'aquestes morts es van produir a l'Àfrica subsahariana. De fet, del total de 4.849 morts, 4.491 van tenir lloc a la regió, cosa que representa el 93% del total mundial. I els cristians nigerians representen gran part d'aquest total, amb 3.490 morts, davant dels 3.100 de l'any anterior.
De fet, els cristians també van pagar el preu màxim per seguir a Jesús a Myanmar, Mèxic i Síria. I cal destacar que en el cas de Mèxic, les víctimes mortals no són com a conseqüència d'una repressió governamental, etc., sinó que es van produir en zones controlades per càrtels del narcotràfic, ja que els pastors

els sacerdots que aixequen la seva veu contra aquests són molestos per als interessos que tenen aquests, entre cometes, negocis. I en el mateix període del 2025, 224.129 cristians van ser obligats a abandonar la seva llar per no renunciar a la seva creença, en comparació dels 209.771 de l'any anterior. I aquests es van veure obligats a amagar-se dins el país o abandonar-lo del tot a causa de la persecució violenta. Per exemple, els cristians de Nigèria segueixen fugint de casa seva a causa de la violència extremista islàmica al nord del país. Per una altra banda, els cristians sirians van abandonar el seu país en gran nombre i a Myanmar molts han patit desplaçaments a causa de l'empitjorament de la violència contra ells. D'altra banda, durant el transcurs del 2025, 4.712 cristians van ser detinguts per la seva fe i 3.632 esglésies i propietats cristianes atacades i, en molts casos, destruïdes. I tot i que els conflictes interns no sempre tenen com a objectiu els cristians, en algunes zones o països, això els fa encara més vulnerables i proporciona oportunitats perquè els grups extremistes s'aprofitin i promoguin la seva agenda anticristiana. I aquest patró es repeteix en diversos continents, on la inestabilitat, els conflictes interns i les insurgències condueixen a situacions en què els cristians són atacats directament, pateixen el foc creuat o ens tornen encara més vulnerables a causa de la seva fe. I la violència o opressió contra els cristians es vincula també als punts o factors o també motors següents. Primer, a l'opressió islàmica. Aquest factor descriu la situació de la persecució en què països, comunitats i llars es veuen sotmesos al control islàmic. I això es pot fer gradualment mitjançant un procés d'islamització sistemàtica, amb un augment de la pressió, o de cop i volta mitjançant l'ús de la força militant, que és la violència, o també es pot passar a tots dos alhora. També tenim el nacionalisme religiós. Aquest punt descriu la situació de persecució en què països, comunitats o llars es veuen obligats a estar sota el control d'una religió en particular que no sigui l'islam. I aquestes religions pot ser l'hinduisme o el budisme o algun altre. I el procés pot ser gradual i sistemàtic mitjançant l'augment de la pressió o abrupte mitjançant la violència. També ens podem trobar amb l'opressió tribal. I aquest motor descriu la situació de persecució en què un clan o una família ampliada reforça la influència contínua de normes i valors ancestrals o sistemes de creences tradicionals i no es refereix concretament a un conflicte interètnic. I la mecànica d'aquest motor és comparable a l'opressió islàmica i al nacionalisme religiós i sovint hi ha una combinació d'una acumulació gradual de pressió i de violència directa o incidental en el que és l'opressió tribal. També ens trobem amb l'hostilitat etnoreligiosa. Aquest factor descriu la situació de persecució en què un grup ètnic sotmet a un altre grup ètnic a hostilitats perquè aquest té una religió diferent. I això no fa referència a l'opressió causada per la conversió dins d'un clan. I aquest motor sol expressar-se amb duresa i no exclusivament a través d'una multitud d'enfrontaments violents. Això pot arribar a empenyar cap a una neteja religiosa, cosa que vol dir que l'agressor està intentant erradicar la presència del grup victimitzat per tots els mitjans. També podem trobar el proteccionisme denominacional. Aquest punt descriu la situació en què cristians estan sent perseguits per una denominació de l'Església per assegurar-se que continuï sent l'única expressió legítima o dominant del cristianisme a una zona o a un país. I aquest motor és comparable als altres factors relacionats amb les expressions religioses i es caracteritza per una combinació de pressió subtil i violència descarada, tot que a la pràctica l'equilibri és més sovint cap a la no violència. També trobem l'opressió comunista i postcomunista. Aquest motor descriu la situació en què els cristians són perseguits i les esglésies controlades per un sistema estatal que deriva dels valors comunistes. I la clau per controlar les esglésies és un sistema rígid de registre i monitorització estatal, tot i que el motor es basa en una combinació de pressió i violència, i sovint la violència no és particularment visible perquè el sistema té un control total i estricte sobre les comunitats. I també trobem l'intolerància secular. Aquest factor descriu la situació en què la fe cristiana és expulsada del domini públic, si és possible, fins i tot del cor de les persones. I els impulsors busquen transformar les societats en el motlle d'una nova ètica radicalment secularista. I aquesta nova ètica està, en part, relacionada amb una agenda sexual radicalment nova, amb normes i valors sobre la sexualitat, el matrimoni i temes relacionats, que són aliens i resistits per la cosmovisió cristiana. També tenim la paranoia dictatorial.
Aquest punt descriu la situació de persecució on un govern autoritari, a diferents nivells de la societat, assistit per a grups d'actors socials, fa tot el possible per mantenir el poder. I no hi ha cap enfocament especial en la realització d'una visió ideològica, ja que sembla que l'ànsia de poder i els beneficis que comporta són els decisius. I la dinàmica d'aquest motor és comparable a l'opressió comunista i postcomunista, encara que en si es basa en una combinació d'opressió i violència. L'amenaça de violència sovint és suficient per forçar a l'església no controlada per l'Estat a que vagin a la clandestinitat. I també trobem, finalment, el que és el crim, la corrupció i crim organitzat. I aquest factor descriu la situació de persecucions on grups o individus estan creant un clima d'impunitat, anarquia i corrupció com a mitjà d'autoenriquiment i té dues branques principals. La primera és la corrupció dins de les estructures estatals i la segona és la corrupció de la societat per part del crim organitzat. I aquest motor s'expressa mitjançant una combinació de pressió sistemàtica provocada pel temor a possibles repercussions violentes en cas d'incompliment i per la realització d'aquesta violència. També podem destacar que en nombrosos països la possessió o lectura de la Bíblia està prohibida per temor a que el missatge pugui canviar i transformar vides. Segons la llista mundial de la persecució publicada per Portes Obertes, a principi d'aquest any, els 10 països on es va ser més perillós professar el cristianisme són, per ordre de perillositat, Corea del Nord, Somàlia, Iemen, Sudan, Eritrea, Síria, Nigèria, Pakistan, Líbia i Iran. I entre els països inclosos en els 10 més perillosos per ser cristià, Corea del Nord manté la seva posició al cim de la llista mundial de la persecució. El país continua sent una de les dictadures més brutals del món, sense canvis en la situació general de persecució. El cristianisme segueix sense tenir cabuda a Corea del Nord i el més mínim indici de seguir Jesús pot tenir conseqüències devastadores, fins i tot la mort. El 2025, Corea del Nord va enfortir les seves capacitats militars, va mantenir interaccions diplomàtiques selectives i va fer moviments en el sector turístic. No obstant, la vida quotidiana dels ciutadans continua sent extremadament dura i pels seguidors de Jesús això significa una repressió contínua i un perill extrem constant. I el major ascens a la llista mundial de la persecució de 2025 correspon a Síria, que passa del lloc 18 del 2024 al 6è. Siguent el salt més gran de la llista amb diferència. I el principal motor va ser la violència contra els cristians, atac a esglésies i assassinats de cristians. Especialment podem destacar l'atac a una església a la ciutat de Damasc el juny del 2025, que va causar la mort de 22 persones i va deixar 63 ferides. I la pressió també va augmentar en tots els àmbits de la vida dels cristians. La llibertat de culte és sistemàticament asfixiada sota el nou règim. I al llarg de la brutal guerra civil que va patir Síria, els cristians van ser víctimes d'una manera desproporcionada pels combats i els desplaçaments. Fins i tot els llocs segurs al país ja no ho són tant per ells. I la població cristiana continua minvant, cosa que deixa els qui romanen encara més exposats, sense cap lloc on fugir. Però darrere de les xifres, estudis i estadístiques que acabem de veure, s'amaga una veritat molt senzilla. Homes i dones, com a tu i com jo, estan patint diferents graus de persecució, des dels més extrems fins als més atenuats, simplement pel fet de seguir Jesús i els seus ensenyaments. Per això, hem d'unir-nos i fer front com a cristians, primer per pregar per la fe i la seguretat dels més de 388 milions de cristians que pateixen persecució i discriminació per la seva fe, perquè sàpiguen que no estan sols i trobin maneres de connectar-se amb altres cristians i confiar plenament en Déu. També pregar per tots els grups violents, extremistes i altres persones que persegueixen els cristians, perquè coneguin l'amor de Jesús, aturin la seva persecució i discriminació i Déu canvi les seves vides. I també tenim que pregar per una mobilització a nivell internacional de l'Església Mundial i els governs del món en defensa dels cristians, perquè s'aixequin veus que portin a mesures concretes de suport i pregària o oració. Que el Senyor us beneeixi fins a la propera setmana.